0: Gracias, Isa. Nuestra compañera Isabel Jiménez, que es quien ha hablado con la mujer protagonista de la historia que ayer conoció el Papa a través de una tercera persona en el acto público en el Muelle de Arguineguín, en Las Palmas de Gran Canaria. Hoy vamos a conocer en este programa ese testimonio. Es el testimonio de una mujer que ha sufrido el trato, la explotación sexual, y que llegó aquí esperando una vida mejor, y lo primero que recibió fue que le arrebataran a su hijo. Es estremecedor, ¿eh? Por emplear un término en el que todos vamos a estar de acuerdo. Será eso de las 9 aproximadamente cuando lo escuchemos. Nos estamos acercando ya a las 8 menos cuarto, las 7 menos cuarto en Canarias. Estas son las mañanas de Radio Nacional de España.
1: Radio Nacional de España, las Illes Balears, serveis informativos.
2: Bon dia, segon dia de dol oficial a Calvià per la mort de dues persones a l'incendi declarat la matinada d'ahir a un edifici de Magaluf. Són un home argentí de 58 anys i una dona encara sense identificar. L'incendi deixa una vintena de ferits, dels quals encara continua ingressada a la clínica Juaneda una dona britànica amb cremades de primer grau. Els 36 veïns de l'edifici han hagut de passar la nit en hotels de Calvià, rellotjats pels serveis socials de l'Ajuntament, ja que l'immoble ha estat precintat. Avui els tècnics revisaran l'estructura per determinar si els afectats poden tornar a casa seva. Avui és divendres 12 de juny. Llucia Gómez és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes, repassant més titulars amb Aina Escandell. Té data per la vista prèvia del judici de Lesen.
3: Serà dia 28 d'octubre. El president del Parlament està acusat d'un delicte d'odi per haver esqueixat una fotografia de les roses del Molinar durant un ple de juny del 2024.
2: 4 dies a la setmana.
3: Serà la jornada lectiva que podran concentrar a partir del curs que ve els mestres i professors dels centres públics, tots per afavorir la conciliació.
2: I en els esports?
3: L'equip de bàsquet Azul Marino ha fet oficial la incorporació de les jugadores Belén Arrojo i Alima Dembélé per a la pròxima temporada.
2: Moment de conèixer la previsió meteorològica per les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña.
4: Què tal? Bon dia. Avui a les Illes Balears, jornada estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen. Podem arribar a màximes de 29 graus a Palma, 26 a Eivissa, 25 a Mahó i 24 a Formentera. Per altra banda, a Menorca bufa vent moderat de tramuntana. A la resta de Balears, vent fluix a moderat de la component nord-est, amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
2: Gràcies. Completem aquesta informació amb la temperatura que tenim hores d'ara. Són 18 graus a Palma i Eivissa, 20 a Mahó i 21 a Formentera. I contactem ara amb la Direcció General de Trànsit per conèixer l'estat de les carreteres. Dani Fornés, bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores demanar sobretot precaució a l'autopista de Llucmajor en sentit cap a Palma, a l'altura de l'aeroport. Ha hagut una petita topada, hi han quedat dos vehicles ocupant el carril esquerre. Això està ocasionant retenció, no són molt llargues, ara mateix arriben a Despilleri, però paciència si circulen per aquest punt. A les altres vies tenim les retencions habituals, de la via de cintura en sentit Andrats, des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a Carrera Gó i també en sentit cap a l'aeroport, des del túnel de Genova i a la zona de les escoles. L'autopista d'Inca, per al moment queden retencions a l'altura de Consell fins a Santa Maria i també a l'arribada a l'Espoliola de Sant Castelló fins a Santa de Palma. És tot per el moment. Bon dia.
2: Ho dèiem en portada, segon dia de dol oficial a Calvià per la mort de dues persones a l'incendi declarat la matinada ahir a un edifici de Magaluf. Són un home argentí de 58 anys i una dona encara sense identificar. L'incendi deixava una vintena de ferits, dels quals encara continua ingressada a la clínica Juaneda una dona britànica amb cremades de primer grau. Enrique Mas, bon dia.
6: Bon dia. Els 36 veïns de l'edifici han hagut de passar la nit en hotels de Calvià, reallotjats per serveis socials de l'Ajuntament, ja que l'immoble ha estat precintat. Avui els tècnics revisaran l'estructura per determinar si els afectats poden tornar a casa seva. Una de les hipòtesis sobre l'origen de l'incendi és que va produir arran d'un curtocircuit a una gelera i se va estendre amb molta rapidesa. El fum va afectar a una quinzena de veïns i a 8 dels bombers que treballaven en l'extinció de l'incendi.
7: Estava en casa durmiendo y noté un olor muy fuerte a humo. Me asomé a la terraza, vi que había humo, pero no sabía de dónde venía. Entonces ya salí al patio y vi un apartamento ardiendo.
8: Mal, terrible. Shock. Fuego, fuego, abajo, no lo sé. Muy mal.
6: Els veïns desallotjats han passat la nit en hotels. És content el batlle Juan Antonio Mengual.
8: Se está movilizando toda la asociación hotelera de la zona. Nos están ofreciendo camas de forma totalmente voluntaria.
2: I a Llora Baixa també es declarava un altre incendi a l'Hospital de Manacor, que obligava a desplaçar al voltant de 100 persones a altres zones del centre sanitari.
3: El foc s'hauria produït al soterrani, a la sala de calderes, per les xispes d'una radial amb la qual feien feina uns operaris. El fum es va estendre a través dels conductes de ventilació, arribant a diverses zones del complex.
2: L'Audiència de Palma ha convocat per dia 28 d'octubre una vista prèvia del judici contra el president del Parlament, Gabriel Lesent.
6: Està acusat d'un delicte d'odi per haver aixecat la fotografia de les conegudes com les Roges del Molinar durant un ple al juny de 2024. La notícia d'obertura del judici està rebuda amb satisfacció per part de Memòria de Mallorca. Una de les parts denunciant la seva presidenta és Maria Antonia Oliver.
9: I bueno, és per octubre, per dia 28 d'octubre. En principi només tindran els abogats, però d'allà sortirà una data concreta ja per celebrar aquesta vista, no? Aquesta vista oral on haurà d'assistir per força l'imputat, que és en aquest cas el president, ni més ni manco, que del Parlament de les Illes Balears per un delicte d'odi contra víctimes del franquisme. Així que, en principi, bueno, això se deixa endavant, no està mort, per tant, és una bona notícia.
2: I l'expresident del Parlament, Baltasar Picornell, declararà el pròxim dimarts 16 de juny després que la citació per aquest dijous als jutjats de Via Alemanya s'anul·lés. La querella per injúries greus a l'autoritat del diputat de Vox, Jorge Campos, no fou presentada formalment a Picornell.
3: L'advocat del denunciant declarà que no havien tingut formalment la notificació de la querella per injúries greus a l'autoritat, tot arran d'unes publicacions a les xarxes socials que publicà l'expresident del Parlament en què apareixia una pintada amb el missatge Jorge Campos, puto nazi. Escoltam a Eduardo Luna, advocat de Jorge Campos, i Josep Rosell, advocat de Picornell.
10: El letrado ha pedido la suspensión pues para tener traslado de la querella y poder estudiarla y no nos hemos opuesto.
11: Dir-li nazi a un polític que d'alguna manera s'ha significat per anar a fer homenatges al Valle de los Caídos, s'ha significat per anar a fer un posicionar-se contra gent represaliada del franquisme. Jo entenc que ha d'entrar dintre del marc de llibertat d'expressió perquè aquest senyor no s'ha querellat com a particular.
3: Per la seva banda, l'expresident del Parlament considera que la demanda és un atac a la seva llibertat d'expressió.
12: El que hem de fer és que personatges com aquest intentin llevar-nos la llibertat d'expressió, intentin tenir-nos callats, que no puguin expressar el que una persona reaccionària estan dient per xarxes. O sigui, hem de tenir un dret fonamental, que és la llibertat d'expressió, i fer-la front.
2: Els caps de servei de l'Hospital de Son Espases asseguren que els serveis del centre fan feina de manera coordinada per garantir l'atenció sanitària, negant així que s'estigui ralentitzant de forma intencionada l'activitat assistencial a l'hospital.
6: Tot això després de que el Parlament i els grups de l'oposició assenyalin que el centre sanitari hauria disparat la despesa arran d'un sistema de plusos implantat per la gerència que incentiva les operacions fora de l'horari habitual dels metges. En un comunicat han defensat que l'únic objectiu dels professionals és oferir la millor atenció possible als pacients. Segons expliquen, les decisions relatives a ingressos, altes operacions o tractaments s'adopten exclusivament d'acord amb criteris clínics, científics i de seguretat dels pacients.
2: I a partir del curs que ve, els mestres i professors dels centres públics podran concentrar la jornada lectiva en 4 dies a la setmana, una mesura que s'inclourà en el decret que regula la selecció de personal docent i la provisió de llocs de treball dels funcionaris docents no universitaris per afavorir la conciliació.
3: La jornada laboral continuarà sent de 35 hores, però es podrà concentrar les hores de presència a l'aula en 4 dies, sempre que l'organització del centre ho permeti. Escoltar amb el conseller d'Educació, Antoni Vera.
13: Se podrà fer sempre que l'organització del centre ho permeti, és a dir, que la direcció del centre aquí sí que té a dir, i l'objectiu de la mesura és facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar dels docents de les Illes Balears.
2: I la Universitat de les Illes ha presentat els primers xips d'intel·ligència artificial creats als seus laboratoris. Són més eficients perquè no depenen de núvols de dades per a processar la informació, sinó que ho fan ells mateixos.
6: Els han creat Ars Manga Semiconductors, una empresa derivada de la universitat. És el resultat de 20 anys de recerca d'un equip liderat pel catedràtic en tecnologia en electrònica, Pep Lluís Rosselló.
14: Ja és per processar so orientats a maximitzar velocitat, minimitzar àrea del xip i optimitzar sobretot l'energia consumida.
6: La tecnologia podrà aplicar-se a sensors, drons, càmeres de vigilància o robots sense despendre de centres de dades. La UIB ha invertit 60.000 euros en protegir aquesta tecnologia.
2: El ple del Consell de Mallorca ha aprovat per unanimitat resoldre el contracte de la carretera de Manacor.
3: S'acaba així amb el peatge a l'obra que es va implementar el 2004 quan es va ampliar la carretera de Manacor durant la presidència de Maria Antònia Muna. Ha costat ja més de 300 milions d'euros i hauria elevat la factura final per damunt dels 700 milions. El Consell pagarà ara 118 milions per resoldre anticipadament la gestió de la via que es va adjudicar a l'UTPAMASA fins al 2041. Ja s'ha aprovat la modificació de crèdit per pagar l'adjudicatari. El conseller insular de mobilitat és Fernando Rubio.
15: Cost d'una carretera o d'una zona de carreteres, perquè se facin una idea, pot costar entre 3 milions, 3 milions i mig, 4 milions d'euros. Aquí estem xerrant de que pagam quasi 20 milions d'euros. 20 milions d'euros anuals per aquesta carretera. És una barbaritat.
3: El pla també aprovar aquest dijous nomenar fills predilectes de Relsby, Concha Buica i fill adoptiu a Michael Douglas. Entre les medalles d'honor i gratitud destaca el cantautor Tomeu Penya i l'exvicepresident del govern Pere Santpol. Els premis Jaume II són, entre d'altres, per Cucorba. El doctor Miquel Dellà, els guardons, seran lliurats el pròxim 12 de setembre, Diada de Mallorca.
2: I a Menorca, el Consell ha firmat un conveni amb quatre de les grans navieres que operen a l'illa per avançar en la limitació d'entrada de vehicles.
6: L'acord permetrà al Consell saber si els vehicles que entren pels ports de Maó i Ciutadella són de residents, de turistes o de lloguer. Això se sumarà al recompte que faran a través de les càmeres que s'instal·laran als ports. Amb aquestes dades preveuen fitxar el sostre màxim de vehicles aquesta tardor, que podria ser diferent als de 120.000 cotxes que van anunciar fa uns mesos. El president del Consell de Menorca és Dolfo Vilafranca.
16: És un límit que tenim que acabar de definir. S'acorda el pla es definirà, serà el límit total. Evidentment, el que volem també és contrastar aquesta informació i les dades que hi ha, i per això hem fet la feina que estem fent. No? No està tancat que sigui el límit que va posar l'estudi de capacitat de càrrega. No? Pot ser un límit diferent.
2: I encara a Menorca, el Consorci de Residus i Energia ha acordat multar amb 60.000 euros la concessionària de la planta de compostatge d'Esmilar davant dels incompliments detectats en el procés de compostatge de la fracció orgànica i vegetal.
3: Els informes tècnics i jurídics conclouen que la concessionària no ha garantit adequadament el desenvolupament del procés de compostatge d'acord amb les condicions establertes al contracte, malgrat els requeriments i advertiments efectuats pel Consorci durant els darrers mesos. Entre les incidències destacades figuren retards en diferents fases del procés, l'acumulació temporal de material pendent de tractament i l'adopció d'operatives excepcionals sense la corresponent planificació i autorització ambiental.
2: I l'Ajuntament de Palma anuncia que necessita liquidesa per poder pagar els 57 nous busos elèctrics que arribaran abans de final d'any i que s'han d'abonar abans de rebre les subvencions de l'ITS i els fons europeus. Antonio Dodero és el regidor de Mobilitat.
17: De momento, la realidad es que esa gratuidad 150 millones de euros al año. El grueso de la gratuidad lo está pagando el Govern Balear y el Ayuntamiento de Palma, no lo está pagando el Gobierno Central, y además nos provoca una falta de flujo de caja que tendría que revisarse para que efectivamente no tuviéramos que acudir al libre mercado a pedir pólizas de crédito.
2: I encara a Palma, l'associació conservacionista Arca denuncia la destrucció patrimonial que, diuen, s'està produint amb la demolició de l'edifici de Cas Coronel situat a la barriada de Son Serra de Palma. Escoltem Àngel Fermosele, presidenta d'Arca.
18: Per desgràcia, des de l'Ajuntament no ens varen fer cas i varen donar la llicència de demolició, però tot i això, nosaltres reivindicam sempre que la llei de patrimoni diu que malgrat un element no estigui catalogat, no estigui considerat com un element inclòs dins el catàleg, aquest element mereix ser estudiat quan hi ha dubtes raonables.
2: Temps ara per la informació esportiva.
6: L'equip de bàsquet Azul Marino ha fet oficial la incorporació de les jugadores Venena Rojo i Alima Dembélé per a la pròxima temporada. Amb els fitxatges d'ambdues jugadores, l'entitat dona quasi per tancada la plantilla per al debut a la primera divisió. A més, el Palma Futsal ha compartit a les xarxes socials un comunicat en el qual es mostra alié a les informacions que s'ha publicat els darrers dies, en el que s'acusa l'equip d'haver-hi arreglat el partit davant el Rivera Navarra el passat 11 de maig de 2021. I l'Atlètic Balears ha fet oficial la incorporació d'Òscar Troia com a nou entrenador. Avui serà presentat oficialment davant dels mitjans de comunicació a les 12 del migdia.
2: 7:58, moment ara de repassar les portades de la premsa. Comencem avui a Menorca, on es diari titula que els grans pàrquings públics de Ciutadella en situació irregular. 10 d'ells, diu el diari, topen amb el pla general, estan en sòl rústic, inundable, envaeixen zones verdes o excedeixen l'espai previst. El periódico Ibiza, per la seva banda, destaca que Ocio d'Ibiza lamenta la manca d'inspectors contra les festes il·legals. Això davant del desmantellament d'una macrofesta a Sant Antoni, on hi havia 1.000 persones. El diari d'Ibiza, per la seva banda, destaca que el Parador torna a obrir-se a Eivissa. Diuen que l'establiment de Dalvila celebra la seva presentació social després de 3 mesos d'activitat. I a Mallorca, els dos diaris, Diari de Mallorca i Última Hora, coincideixen amb titular Incendio Mortal, diuen en referència a l'incendi que va deixar ahir 2 morts i encara una persona hospitalitzada a Magaluf. Aquí ho deixam, tornam de els 8:45.

0: No es fácil, ¿eh? No lo es para los jugadores, no lo es para la prensa ni para las miles de personas que se encargan de su organización, pero tampoco para los aficionados. Me encantan los pequeños detalles que los futboleros han tenido que ir solucionando y cerrando para llegar al descorche del Campeonato del Mundo en condiciones. Por ejemplo, las porras. ¡Qué maravillas hay por ahí! ¡Qué lejos quedan aquellos cuadrantes para ir rellenando resultados y acertar el ganador final! Ahora, además, el que no esté bien informado, pues no tiene ninguna opción. ¿Quién será el pichichi, el jugador rebelde, el ganador de cada grupo, los cruces, el goleador más joven, el más gordo, yo qué sé? Ha habido que dedicarle muchas horas al premundial porque pocas cosas le dan más prestigio a un futbolero que ganar una porra mundial. Y dinerito, ¿eh? Que de baratas no tienen nada. Otro requisito previo que también se ha llevado su tiempo es el calendario familiar de celebraciones. Que levante la mano el que no ha advertido a un hermano, a una sobrina, que ni se les ocurra fijar una boda, un bautizo el día de partido. Un respeto a esa gente que también se ha currado en el premundial el evitar esos posibles incendios familiares. Y luego está el atractivo de los horarios nocturnos, esos que no me han hecho ni puñetera gracia en mis 5 mundiales como enviado especial, pero que ahora, ¿qué quieren que les diga? Me ponen, sí, sí, las 5.000 selecciones que la FIFA ha decidido traer a este Mundial, de las que 4.990 se van a clasificar para 16avos o algo así, nos ponen en bandeja partidos impensables y seguro que también situaciones hasta graciosas. Por ejemplo, bajar al perro a las 2 de la madrugada, hacer sus cosas y cruzarte con un tipo que lleva cara de haberse tragado pues el mismo curaçao Costa de Marfil que te has tragado tú, sabedores ambos de que a las 4 nos espera un imprescindible Japón-Suecia. Y así 20 y tantos días hasta los partidos de verdad. Bueno, una gozada. Entre eso, dejar abierta la puerta del balcón durante los partidos para escuchar los gritos de los goles del vecindario en esta sociedad multicultural. Hacerme el interesante porque tengo el cromo del jugador uzbeco Kayima Terkimov, que me han dicho que es de los difíciles de la colección. Y preparar mi defensa, Unai Simón, en cuanto falle una ante los guardianes del Barça de la cuadrilla, que alguno hay, ¿para qué lo voy a negar? Pues, ¿qué quieren que les diga? Viva el Mundial en Radio Nacional. Vamos, España, hacednos felices otra vez, que al final se trata de eso.
1: Pues gracias, Ramón.
2: Que viva Ramón.
1: Que viva Ramón, que viva el Mundial y que viva Tablero, que esta noche, desde las 8:30 hasta las 5 de la mañana, va con el Canadá-Bosnia y Estados Unidos-Paraguay, inauguración 2 e inauguración 3.
2: Y que tampoco se pierdan también en este tablero deportivo a Unai Simón, portero de la selección española. No os lo perdáis. Gracias a todos.
1: Gracias, gracias hasta
2: David.
1: El lunes.
2: Hasta el lunes.
3: Especial Campeonato Mundial de Fútbol 2026 en Radio 5.
4: Apunt cultural. L'oci i la cultura a Radio Nacional.
5: Bon dia, comença a Punt Cultural, el programa d'Oci Cultura de Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears, com cada divendres. Vos acompanyem fins a les 2 de l'hora baixa per proposar-vos els millors plans per al cap de setmana. Avui parlarem amb el director de cinema Carles Bové, que ens presenta el seu darrer curtmetratge, El ressò de la mirada, a l'agenda cultural. Farem aturada al Mallorca Live i, com cada divendres, coneixem les estrenes de la setmana de la mà de Cine Ciutat. Així que pren nota i no perdis detall. Vos parla Laura Ruibal, al control tècnic m'acompanya Víctor Bejarano. Comença a Punt Cultural. Avui encetàvem a Punt Cultural parlant de cinema documental. Ens visita Carles Bové, guanyador d'un Premi Goya per Gaza i ara nominat a la 10a edició dels Premis Fugaz a la categoria de millor curtmetratge documental per El ressò de la mirada.
6: Un simple gest en la càmera també ens pot retratar d'una forma que no voldríem.
7: You can tell me if you want to make interviews, for example, with all people who lived the Nakba, the catastrophe in the 48.
6: Yeah. Aquell dia vaig cometre un error. Vaig trencar la intimitat d'aquella família quan vaig girar la càmera cap a la seva finestra. En aquell moment vaig sentir por. Però no per si me passava res, sinó por de mi mateix, per haver estat capaç de creuar aquest límit.
5: Un treball que fa una reflexió profunda, dolorosa, necessària i contundent sobre la feina del documentalista en només 10 minuts de muntatge. Carles Bové, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia a vosaltres per convidar-me.
5: Aquest nou curtmetratge recupera imatges del treball Gaza. No sé com sorgeix la idea de fer aquest nou treball.
6: Bé, quan fa 10 anys vam enregistrar com a les terribles conseqüències que va patir la franja de Gaza després de l'agressió de l'estiu 2014 per part de l'exèrcit d'Israel, vàrem tornar amb tota una sèrie d'imatges i testimonis terribles que en aquell moment pues, tenien la necessitat, òbviament, de donar-los a conèixer, però també el fet d'haver gravat tota aquella realitat i com m'ho ha afectat a nivell personal tots aquests dilemes com a cineasta, com a documentalista, més que era la meva primera obra, per així dir-ho, ja estaven damunt la taula fa 10 anys. Però és vera que quan vàrem arribar després de gravar, la principal necessitat era donar veu en aquells testimonis i no començar a fer un assaig o una reflexió en primera persona posant-nos a nosaltres per damunt de les seves històries. Però ara, 10 anys després, ja amb aquests 3 anys que han passat o més de 3 anys d'aquest genocidi retransmès en directe, com que me va motivar de qualque manera mullar tot això que ja tenia en el cap i que ho duia passejant i reflexionant durant molt de temps i mai veure jo 10 anys després com a la capacitat de poder fer això i no sentir que m'estava posant com a per damunt de la realitat del poble palestí, sinó que simplement aportava una mica més aquest dilema i aquesta reflexió personal.
5: Un dilema que mostra el dolor, però també la culpa de qui observa. Jo no sé com has afrontat aquest dilema, no? Quan, ara que han passat 10 anys. Quina és la reflexió que vols fer?
6: Bé, jo crec que ha estat un aprenentatge d'ençà que vaig començar l'àmbit audiovisual i té molt a veure amb com documentar la realitat aliena, no? De com ens enfrontam, sobretot com assumint el nostre privilegi com a cineasta, jo en el meu cas com a home blanc europeu, quan va documentar segons quines realitats que són més llunyanes, com fer-ho de la manera més horitzontal possible, no? Tot això se m'ho va despertar també quan vàrem documentar el curtmetratge de Hijos de África a Benín, i crec que aquesta reflexió se m'ho va començar a fer cada vegada més més important en el meu cap de com ens afrontem en aquesta realitat i com ho hem de fer de la manera més respectuosa possible. I gràcies a això pues, me va sorgir tota aquesta idea de fer aquest documental de com el que hi havia darrere les càmeres, tot allò que vam enregistrar i tot el que me feia sentir a mi pues, estar davant d'aquesta misèria, d'aquesta tragèdia i quin era el meu paper, no només el meu també, sinó tirar la pilota cap a l'espectador i quin és el paper de l'espectador després de veure aquestes imatges, quin efecte tenia.
5: Ara tot d'una parlarem d'això, però a mi m'ha cridat molt l'atenció en un moment donat, dius que la càmera és un escut davant aquesta realitat tan dolenta, no? I tan intensa.
6: Sí, jo crec que això m'ho vaig ser conscient quan vàrem ser a la taula de muntatge, és a dir, quan vàrem enregistrar ja durant 3 setmanes seguides, crec que va ser com un xoc mental en el qual ni tant el meu company Julio com jo érem realment conscients de lo que estàvem vivint en aquell moment i sobretot el tema de tampoc tenir aquesta barrera idiomàtica que mos anàvem traduint i el que mos anàvem dient però no paraula per paraula perquè era impossible. Quan ho vàrem veure llavors a muntatge i vàrem entendre tot el que vàrem de qualque manera documentar, va ser com realment viure allò que en la càmera pues, el fet d'estar com a més present d'enregistrar-ho, de no baixar la càmera, de no anar-te cap avall davant d'aquesta situació i fer-te fort, pues, no era del tot conscient. I crec que això sí que ens va ajudar a protegir-nos i a poder documentar aquesta part tan cruenta que és la realitat que s'ofereix el poble palestí.
5: 10 anys després d'haver rodat Gaza, la situació a la franja és radicalment diferent, o molt diferent, molt pitjor, podem dir. Per què penses tu que serveixen les imatges que se poden enregistrar a través de documentals com el teu, tenint en compte que han passat 10 anys i que el poble palestí ara mateix està molt pitjor, no?, que quan tu vas anar?
6: Sí, jo crec que aquesta és una de les preguntes que me faig en el curtmetratge del Ressò de la Mirada, i és quin sentit té documentar tot això i donar la llum veient un poc on som ara mateix, 10 anys després. Però sense tampoc voler pensar que les coses que faig, molt manco les coses que faig jo, poden canviar el món i molt manco, però també sent conscient del poder que té imatge i el relat audiovisual el qual mos imposen des de moltes altres bandes amb un marc mental concret, pues també ser conscient que nosaltres també som capaços de també mostrar segons quina realitat, rompre prejudicis, silencis i donar veu a coses que potser a altres mitjans generalistes o segons quin tipus de propaganda que caça sionista pues vol amagar, i jo crec que no deixa de tenir un objectiu clar, que és arribar a contar aquesta part de la veritat que nosaltres creiem necessària a molta part de la població que la desconeix.
8: Si les imatges són tan dures que ens fan apartar la mirada, correm el risc d'acabar apartant la mirada no només d'aquestes imatges, sinó també de la seva realitat, del seu context i, en definitiva, de la seva memòria. I no per falta d'empatia, sinó perquè tant de dolor ens ofega d'impotència. Una impotència acompanyada de la frustració que ens genera la complicitat dels nostres representants davant d'aquest genocidi.
5: Penses que la sobreexposició informativa ens immunitza davant del dolor dels altres?
6: Sí, totalment. Però alhora no crec que per això s'hagi de deixar de contar i parlar sobre Palestina. És a dir, crec que és una evidència que el fet de que ara estigui passant el que està passant al món, en Iran, en Líban i demés, molt fa llevar l'enfocament del que segueix passant a Gaza i a Cisjordània. Però no per això han de deixar parlar, i que avui en dia ja tothom estigui com molt acostumat a veure una història terrible a l'informatiu del vespre, i el dia següent no és que te n'oblidi, sinó que te'n surt una altra de tragèdies a que posa el focus, pues mos atabala i mos fa llevar la importància que potser tenen aquestes realitats, però no crec que això sigui una excusa com per deixar de parlar-ne, i crec que és més important que mai això, seguim parlant del genocidi que està patint la població palestina.
5: I també el paper del cinema, no?, com a preservador de la memòria d'un poble.
6: Sí, totalment, és el que comentava abans, és aprofitar l'audiovisual per també contar aquestes històries, deixar-les enregistrades. I més enllà de l'audiovisual com a tal, també aprofitar una forma de distribuir i difondre aquest material d'una forma com a més reflexiva i col·lectiva. És a dir, no només poder penjar-ho a qualsevol plataforma, sinó aprofitar qualsevol festival, projecció, per poder fer un col·loqui amb activistes, persones molt coneixedores del tema o fins i tot de la comunitat palestina, per donar veu i generar aquests espais de reflexió que són més que necessaris que només els 10 minuts que jo puc documentar un curtmetratge, sinó obrir aquest espai per seguir parlant-ne i denunciant aquesta situació.
5: Precisament parles de festivals, els premis i les nominacions serveixen també per arribar a més persones. No sé, tu ara has estat nominat als Premis Fugat, com ho has rebut?
6: Bé, amb molta gratitud, perquè realment és un projecte aquest sí que molt personal i molt íntim, per lo que a mi me toca, i no tenia cap tipus d'expectativa de cap on anava. Simplement jo tenia ganes de fer-ho i sempre provant sort de festivals, però sense cap tipus d'expectativa i veient la gran acollida que està tenint a festivals de renom i sobretot aconseguint aquesta darrera nominació del Fugat, pues, no sé, m'enorgulleix molt, perquè en el final crec que és el que comentaves abans. Això fa simplement no a nivell personal que me provoca, sinó que aquesta història arribi a moltes més persones, que és un poc, jo crec que el més important que vàrem aconseguir en Gaza no és el Premi Goya com a tal, sinó que aquest premi va fer que molta gent que desconeixia la realitat del poble palestí a la franja s'acostés en aquest curtmetratge pel simple fet de tenir aquest premi. Jo crec que si qualcú s'acosta al ressò de la mirada pel simple fet de ser nominat en el Fugat, ja serà una cosa que hem aconseguit, que sense aquesta nominació o reconeixement no haguéssim aconseguit.
5: I quin és el ressò que vols deixar als espectadors amb aquest nou treball?
6: Jo crec que he trejat més preguntes que respostes en aquest curtmetratge, i crec que és un poble que vull també provocar l'espectador. No vull que tingui respostes
8: clares, sinó que també ell mateix se qüestioni com consumeix aquestes imatges i què fa quan les veu.
5: Carles, quins projectes tens ara entre mans?
8: Idò, ara mateix crec que té molt de projectes, però crec que tots estan atrevessats un poc amb la meva preocupació ara personal, que quan agafo un projecte bàsicament tot sorgeix un poc de les preocupacions que tinc en aquests moments, i és el tema que sempre dic ja fa anys de ressorgiment de l'extrema dreta, però mal anomenat ressorgiment perquè està més present que mai, i un és un de caire més personal que sobre les meves àvies, que també té un to assagístic com el ressò de la mirada, i un altre sobre la recuperació de la veu de Federico García Lorca, no només d'una part literal, com la recerca del seu arxiu sonor, que és inèdit i no s'ha trobat mai, sinó com aquesta veu simbòlica de tot allò que ell representava ja fa més de 100 anys, avui en dia estem com donant passos enrere o que han de lluitar cada dia a la batalla com per no perdre aquests drets que ell ja en la seva obra i vida defensava.
5: Són tots treballs documentals. No sé si descartes donar el vot al cinema de ficció.
8: No, la veritat és que per mi és documental. Jo mai he tingut aspiracions de ser ni cineasta, ni director, ni com a tal. Simplement tinc tota una sèrie d'inquietuds que m'ho provoquen pues, voler-me acostar en aquestes temàtiques per aprendre d'aquestes. I vaig anar al documental com una eina de transformació social com molt adient per fer-ho, així que no me vaig en un altre àmbit que no sigui documental ara mateix.
5: Idò, Carles Bové, moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquesta estoneta de ràdio. Que vagi molt bé.
8: Gràcies a tu.
4: Apunt cultural. L'oci i la cultura a Ràdio Nacional.
5: I repassam ara l'agenda del cap de setmana. M'acompanya per fer-ho Aina Escandell. Bon dia.
9: Bon dia. Arriba un dels cap de setmanes més esperats de l'any pels amants dels festivals. Des d'avui i fins diumenge se farà el Mallorca Live.
5: Avui, primera jornada que arriba carregada d'indie, rock i electrònica. Els grans protagonistes seran The Prodigy, a qui sentiu de fons autèntics mites de la música electrònica.
9: També pujaran als escenaris Viva Suècia, una de les bandes més importants de l'indie estatal. Dani Fernández, que viu un dels millors moments de la seva carrera, i els britànics de Libertines, referents del rock alternatiu dels anys 2000. Com a principal novetat, hi haurà 6 escenaris i no se solaparan entre si. Els principals caps de cartell ens ho explica curt Caravaca, director artístico del festival.
10: Bueno, a nivel artístico, este año tenemos un sexto escenario, que es una gran novedad. A nivel slots, a nivel horarios de actuaciones, como novedad a resaltar, es que siempre que estén en marcha las actuaciones del escenario principal, los escenarios 2 y 3 paran, y cuando termina el principal arrancan 2 y 3. De esta manera evitamos que haya un solape con las actuaciones de los headliners.
5: I demà la gran estrella serà Aitana, que arriba a Mallorca amb el seu nou espectacle, El Quarto Azul Waltz.
9: També hi actuaran els nord-americans Cypress Hill, les llegendes del hip-hop, els britànics Kaiser Chiefs i The Wombats, una de les bandes més estimades del panorama indie internacional. Entre els artistes nacionals hi seran Rusowski, Lia Kali, León Benavente, Depresión Sonora i Pablo Pablo. L'electrònica tornarà a tenir un paper destacat amb Adriatic, Mariano Meli, Lino Pional i Natasha Polke.
5: I el festival se tancarà amb una gran festa de clausura davant la mà encapçalada per David Guetta, que presentarà el seu espectacular Monolith Show, una de les produccions electròniques més ambicioses del moment.
9: L'acompanyaran artistes de l'escena dance internacional com Miss Monique, Medusa i El Kings, posant el punt final a un cap de setmana que tornarà a situar Mallorca en el mapa dels grans festivals europeus. 3 dies de música, més de 80 artistes i una programació que combina rock, indie, pop, hip-hop i electrònica a una de les grans cites culturals de l'estiu.
11: Els dies curts amaguen
9: I una altra de les cites musicals del cap de setmana se farà a Inca. El músic menorquí Cris Juanico presenta Rosa dels Vents, el seu nou treball discogràfic.
11: Serà demà dissabte al Teatre Principal de la capital d'Esraiguer, un nou projecte que s'inspira en la Rosa dels Vents i la seva connexió amb l'illa de Menorca. El concert proposa un recorregut per les noves cançons i també per temes destacats de la seva trajectòria en peces de l'etapa de Ja t'ho diré.
9: I aquest cap de setmana comença el cicle principal a la fresca, la Misericòrdia de Palma, un cicle que inclou concerts i teatre a l'aire lliure, que s'inicia demà amb la representació de Filles de la Misericòrdia a càrrec de l'Iguana Teatre en coproducció amb el Teatre Principal de Palma, el Teatre del Temple i el Vena Teatre.
11: Pere Fullana dirigeix aquesta obra de teatre documental basada als testimonis de dones que varen passar la seva infantesa a una casa administrada per l'Església a la dècada dels anys 70. Irene Soler és una de les protagonistes.
12: I com moltes d'elles, quan se va tancar, varen continuar tenint aquesta amistat i construir com una família una mica més triada, no? Ja que les seves pròpies famílies pues, havien estat molt absents o tenien unes situacions que eren molt dures.
13: Jo vaig venir al món un bon matí, de matinada. Una matinada de desembre...
9: I dins el festival Verso d'avui se fa l'espectacle L'amor, la set.
11: Un espectacle híbrid que combina poesia, teatre i música a càrrec de Maria Drové i Pau Pasqual amb la paraula de Blai Bonet com a punt de sortida. L'aigua i el desig són els dos eixos centrals de la proposta que podrem veure avui a Caladó a partir de les 9 del vespre.
9: I de Caladó feim un bot a Sóller, on demà se farà el segon concert del cicle, Nits de Libèl·lula.
11: Els jardins de Can Prunera seran l'escenari de l'actuació del violí d'Aitor Evia, Premi Nacional de Música 2018, i el de piano del mallorquí Magí Garcia. El programa inclou peces del segle XIX. Ens ho explica Quico Maura, que és un dels responsables de la programació.
14: Violí, piano, intimitat absoluta, i ells faran un petit diàleg musical, però després bussetjaran per en Schumann, per en Brahms, per na Clara Schumann... És a dir, aquestes peces musicals ja antològiques del segle XIX tenen una cabuda absolutament increïble ara mateix a la modernitat que estem vivint ara per ajudar-nos a pausar la vida.
9: I ara vos proposam un pla diferent per demà dissabte al claustre del Museu d'Història de Manacor.
11: Un concert que proposa una immersió en el món de la música acusmàtica i electroacústica a través de la Cosmonium, una orquestra d'altaveus dissenyada per projectar el son, l'espai, creant una arquitectura invisible i canviant. El programa inclou obres de diversos compositors d'arreu del món, cadascuna d'elles concebuda com un viatge sonor diferent. La llum actuarà com un fil conductor visual que dialogarà amb les pedres del claustre.
9: I de Manacor a Son Servera, perquè aquest diumenge a les 9 del vespre l'Església Nova acull un concert monogràfic de Miquel Brunet.
11: Hi participaran la Coral de Falanitx, la Coral de Son Servera, l'Orfeo Hortenenc i l'Orquestra Lauseta, entre d'altres. Interpretaran peces com Revisión de la Palestina i Edificant. Here comes the sun.
9: Here comes the sun. I acabam a la música de Los Beatles.
11: Perquè avui a les sales Gremi de Palma se fa un tribut a la banda britànica a càrrec de The Blisters, un grup amb més de dues dècades de trajectòria que retrà homenatge als quatre de Liverpool just quan se compleixen 60 anys des de la darrera gira mundial del grup.
9: Gràcies, Aina, i bon cap de setmana.
11: Bon cap de setmana a tu també.

0: Apunt cultural. L'oci i la cultura a Ràdio Nacional.
1: I amb aquesta sintonia arriba el temps de parlar de cinema. Saludam Eugènia San Pedro, una de les responsables de Cine Ciutat. Bon dia, Eugènia.
2: Bon dia, què tal?
1: Molt bé, a més, avui començam aquesta secció de cinema amb una bona notícia perquè regalam una entrada doble entre els nostres oients. Heu d'estar molt pendents de les xarxes per aconseguir-ho. Només heu de seguir RTV Balears a X, retuitejar el post on anunciam el sorteig i avui, hora baixa, publicarem el nom del guanyador, un sorteig que és possible gràcies a Cine Ciutat. Eugènia, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres i gràcies també als oients per escoltar-nos cada divendres.
1: Bé, com dèiem, avui hora baixa se publicarà el nom del guanyador i ara sí, Eugènia, anem amb les estrenes de la setmana. Començam amb El dia de la revelació.
3: If you found out we weren't alone, if someone showed you.
1: És una de les grans estrenes de l'any, una nova pel·lícula de Steven Spielberg que tanca la trilogia d'extraterrestres.
2: Sí, exacte. De fet, justament vàrem fer un cicle dedicat a Spielberg i la primera, diguéssim, la darrera pel·lícula abans d'aquesta gran estrena va ser Encuentros en la tercera fase perquè pensaven que era com un molt bon tancament de cicle per poder veure aquesta pel·lícula just la següent setmana. Per tant, sí, aquesta pel·lícula, la veritat és que mos mostra un Spielberg que torna a la ciència-ficció, que podria ser ben bé el seu territori d'origen, i torna amb tot el que sap fer, no? Que és espectacle, ritme i una capacitat també brutal de convertir el que és el gènere en mirall sobre les angoixes que poden sentir ara mateix tots nosaltres, no? És una molt bona trama i la veritat és que té molt bona pinta.
1: I a més, a mi sempre m'agraden les bandes sonores. John Williams, als 94 anys, ha fet la banda sonora d'aquesta pel·lícula.
2: Sí. Totalment, això és brutal. La veritat és que crec que encara no ha sortit tota sencera per poder escoltar-la, no estic segura, però ahir justament vaig escoltar una d'elles i me va fascinar. Vull dir, és un equip que fan entre ells dos brutal i que tornin a fer feina un altre pic plegats, és increïble. Justament ahir vaig veure Tiburón i vaig pensar, jolín, és que és molt bon director, eh? Això és així.
1: Un dels clàssics, a més, que convé revisitar, no? També de tant en tant.
2: Sí, totalment.
1: Bé, i anem ara amb d'altra de les estrenes.
4: La mia anima. I miei sogni.
1: Parlant de Leonora Duse, La Divina, una pel·lícula italiana del director Pietro Marcello que parla d'una actriu de teatre italiana.
2: Sí, en Pietro Marcello és un dels directors italians crec que més interessant del moment. Ell ha fet Martin Eden i Scarlett i és veritat que aquí s'encoren el seu tema, no? Que són els personatges que s'aferren a una forma de vida o d'art mentre la història els passa per damunt. La protagonista, que és la Valeria Bruni, fa una Eleonora Duse, per jo, excèntrica i brillant. No sé si heu pogut veure el tràiler o recomanem als oients que el mirin, perquè la veritat és que a mi m'ha fascinat. No sé, té un detall d'imatge preciós, un muntatge també que crida molt l'atenció i crec que en el final, jo evidentment encara no he pogut veure la pel·lícula, però crec que resulta serà brillants i a més té com a molt de moments d'una bellesa genuïna i se figura en el final de Leonora Duse. No me surt mai bé aquest nom, perdoneu.
1: És complicat.
2: Leonora Duse, sí, que va ser la pionera del naturalisme escènic i actriu que va inventar, diguéssim, una manera de ser en escena que encara avui en dia ressona en moltíssimes obres de teatre, crec que mereix tots els focos que li ha donat aquest director, en Pietro Marcello.
1: A més, té la pel·lícula com a rerefons també el que són els inicis, no?, del fascisme a Itàlia i també la fa interessant.
2: Sí, en el final, bueno, la pel·lícula mos mostra els anys 20 entre la Primera Guerra Mundial i, com bé tu has dit, s'ascens en el feixisme i aquesta actriu, no?, bueno, aquest personatge, que és una actriu italiana, torna als escenaris, és veritat que torna malalta de tuberculosi i arruïnada, però torna per necessitat i per resistència, no per nostàlgia. Bueno, la veritat és que és una molt bona sinopsis, com bé vos he dit, el tràiler m'apareix fascinant, i una altra cosa que a mi m'agrada molt és que també surt una Noemi Merlant, que a mi és una actriu que m'agrada moltíssim.
1: I doncs, aquestes dues pel·lícules per a cap de setmana, recomanem als oients, com sempre, anar al cinema, participant en el nostre sorteig. Eugènia, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i bon cap de setmana.
2: Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
1: I avui ens anem de cap de setmana des d'una oficina de banca digital.
5: Hola, som la Paola i faig feina a HBX Group com a especialista en banca transaccional. Un lloc per passar el cap de setmana és la Serra de Tramuntana. Un llibre que m'agrada és Harry Potter. Una pel·lícula que m'agrada és Mamma Mia. I una cançó que m'agrada és Espresso, de Sabrina Carpenter.